0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I ara parlem, bàsicament, d'un programa de rehabilitació cardíaca que ha posat en marxa l'Hospital Universitari de Bellvitge. Bàsicament, és un tractament post-infart que redueix la mortalitat pràcticament en un 48% en dones i un 28% en homes. Abans d'entrar en matèria, amb la doctora que ens explicarà el tema, que a més és la responsable del programa, clar, la primera dada que crida l'atenció és aquesta diferència, no? Un 48% en dones i un 28% en homes. Per què aquesta diferència? Estem parlant de pràcticament, jo què sé, estem parlant de 30 punts de diferència. 30 punts de diferència, pràcticament, aproximadament. Clar, davant d'això, per què té aquesta efectivitat en dones més que en homes? Bé, això té una explicació en la bretxa de gènere sanitària. Mireu, en certes malalties, com les cardíaques, els estudis que s'han fet, ja no, eh? Ara la qüestió ja posa més el fil a l'agulla, però les darreres dècades, doncs, estaven molt centrades en els homes, no en les dones. I davant de certes patologies, la diferència de gènere és important perquè no hi ha la mateixa reacció per hormones, per constitució, etcètera, etcètera, etcètera. I és una qüestió que ha passat també amb els estudis de salut cardíaca, que no teníem els mateixos resultats per dones que per homes. Quan parlo de resultat, m'estic referint a punts de referència per tractar la malaltia cardíaca. D'aquí, aquesta xifra, i aquesta xifra tan diferent, que en 48% en dones i un 28% en homes. Això també ajuda, aquest estudi o aquest programa de rehabilitació cardíaca, també a reduir la bretxa de gènere en qüestions sanitàries, no? Però en parlem i entrem més en el tema amb la doctora Ona Meroño, que és cardiòloga de l'àrea del cor de l'Hospital Universitari de Bellvitge i, a més, és responsable del programa. Doctora, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No, jo explicava el tema de l'enfocament dels estudis sanitaris, per exemple, a l'àrea de malalties cardíaques, que sempre s'ha fet des d'un punt de vista masculí i no tan femení. Per això, a vegades, hi ha un cert descontrol de com reaccionen dones i homes davant, per exemple, d'un infart.
1: No, efectivament. O sigui, la bretxa de gènere que hi ha a la nostra societat clarament s'aplica en el món de la medicina i també en l'àmbit de la salut cardiovascular. Les dones tenim pitjors resultats en segons quins àmbits i en l'àmbit de la cardiopatia isquèmica, dels infarts, que els homes. A més, estem infrarepresentades en els estudis al llarg dels anys, amb el que els fàrmacs que tenen evidència, sobretot, són estudis que s'han fet predominantment amb dones. A més, estem pitjor tractades, se'ns fan menys proves invasives i a l'hora, per exemple, dels infarts, se'ns deriva menys als programes de rehabilitació cardíaca, no? I per això tenim pitjors resultats en salut en aquest àmbit en concret.
0: Parlem d'aquest programa pioner, doctora. A què consisteix aquest programa pioner i per què afecta més a dones que a homes? Per què?
1: Mira, t'explico una mica en què consisteix el programa, sí, i després el per què creiem que té millors resultats.
0: Sí, però jo faig moltes preguntes i he d'anar una a una. Si comencem, com funciona el programa?
1: Vale.
0: Sí.
1: Mira, el programa, bàsicament, el que fa és coordinar les cures que necessita un pacient que ha tingut un infart o una angina de pit. Abans del programa no hi havia una estructura de què s'havia de fer. No hi havia cap coordinació entre els diferents professionals sanitaris en l'àmbit hospitalari i en l'àmbit d'atenció primària. Llavors, moltes vegades les coses es quedaven sense fer. Per exemple, abans del programa, el 25% dels pacients que tenien un infart no tenien cap analítica un any després d'haver tingut aquest infart. Llavors, el que fa el programa és organitzar, estructurar i, diguem, repartir aquestes tasques entre els diferents professionals sanitaris que intervenen en el procés de recuperació d'un infart, perquè la probabilitat de que aquest pacient torni a tenir un infart sigui més baixa. No? Mm. I com s'aconsegueix això? S'aconsegueix doncs, fent educació sanitària des del moment que el pacient ingressa, ja comencem a fer intervencions educatives sobre quina activitat física poden fer, l'exercici, quina dieta, llavors de cara si el pacient fuma, també ens coordinem amb la unitat del tabac, amb les vacunes, llavors de cara a l'alta es valora quines necessitats tindrà aquest pacient, si el pacient no té cap contraindicació per fer un programa de rehabilitació cardíaca que té benefici en quant a disminució de la mortalitat després d'un infart, se'ls deriva, se'ls farà tota una sèrie d'analítiques de control per veure que els factors de risc com la diabetes, el colesterol estan controlats. També es faran intervencions nutricionals i tot això està molt coordinat entre el que ve a ser tots els professionals que intervenim des de l'hospital amb els equips d'atenció primària. Llavors aquí diguem que la novetat d'aquest programa és per aquesta coordinació de tots els professionals.
0: Aquesta seria la clau, la coordinació a l'hora de tenir cura de tot això. Vale.
1: Clar, i que hi ha una coordinadora supervisora, que és la infermera en pràctica avançada, que és la que va observant, que va confirmant que tot allò que ha de succeir, succeeix. I que el pacient doncs, va buscar la medicació, no té efectes secundaris, està tot controlat, el colesterol, la diabetes... I llavors això fa que el pacient segueixi el seu camí de la recuperació. Mm-hmm. I la segona pregunta que em feies, que era per què les dones...
0: Sí, perquè el percentatge
1: millor...
0: és important, perquè la resposta, per exemple, en dones, la caiguda de la mortalitat ha estat en un 40, pràcticament un 48%, i en homes pràcticament un 28%. Vull dir, estem parlant d'un 30% de diferència, més o menys.
1: Bueno, bàsicament és que les dones partien de pitjor mortalitat.
0: D'acord.
1: Vale.
0: És el que comentaven al principi, no? D'aquesta discriminació a l'hora de fer estudis i proves, d'acord.
1: Clar, les dones partien d'una mortalitat abans del programa d'un 10,5% i els homes eren una mica més baixa, era al voltant d'un 9%. Llavors sí que és veritat que amb la implantació del programa ara la reducció en dones és inferior, o sigui, la mortalitat en dones és inferior, és un 5,5% en dones i un 6, crec recordar, un 6,2 en homes, no? I això, clar, quan tu parteixes d'una pitjor mortalitat, les intervencions poden, o sigui, tenen un major impacte, però sí que és veritat que ja hi ha altres àmbits de, per exemple, en el programa de la insuficiència cardíaca comunitària de l'Hospital de Bellvitge, també s'ha vist una major reducció de la mortalitat en dones. Això, en part, pot ser perquè les dones, quan s'eduquen en les malalties, doncs segueixen les pautes d'una manera, diguem, més contínua, a part de que un dels elements importants d'aquest programa nostre és que fem derivació automàtica al programa de rehabilitació cardíaca que tenim. L'exercici és un dels elements fonamentals per a la recuperació i per disminuir la probabilitat de tenir infarts. No? Llavors, la tassa de derivació a aquests programes de rehabilitació en el nostre programa és molt alta i és semblant en homes i dones. I en els últims anys hi ha estudis que diuen que l'exercici té inclús major reducció de mortalitat en dones que en homes. Tindria un major benefici en dones que en homes, no? I això també podria, en part, explicar aquest resultat.
0: Doctora Ona Meroño, cardiòloga de l'àrea del cor de l'Hospital de Bellvitge i responsable d'aquest programa, escolta, gràcies per explicar-nos, fer 5 cèntims, i gràcies i felicitats per la feina que feu.
1: Molt bé, moltes gràcies. Tornaré a l'equip, a la vostra part.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu. Adéu, una abraçada molt forta. I aquest és l'estudi. Ja veieu que és una reducció del que és, d'aquesta bretxa d'estudis sanitaris que hi ha moltes vegades per qüestions de gènere entre homes i dones. Clar, parlem de la situació de la rehabilitació cardíaca i d'aquí aquesta també, aquesta xifra. És una molt bona notícia aquesta manera i sobretot torna a sortir l'exercici físic com una de les peces capdals de la salut, un exercici adequat a cadascú, evidentment, en funció de l'edat, de la manera I tampoc ens podem posar a fer running a les 3 de la tarda amb tota la calorada. Això també, vull dir, amb sentit comú, eh? Que a vegades hi ha obsessions. Un dia parlarem d'això, d'aquest tipus d'obsessions. Va, que de seguida en parlarem de música, perquè avui comencen les nits en viu del poble espanyol. És una recomanació que fem de cara a l'estiu a fer coses, i és que avui, des d'avui, dia 29, fins al dia 30 d'agost, el poble espanyol, que ja en si mateix és un marc magnífic, doncs en reviurà aquestes nits en viu. O sigui, avui tenim l'estrena. I abans, el que podem fer, sabeu, és anar a fer una bona teca. Això sí, si et ve de gust una bona carnaca, perquè si tens aquest capriix, és que vull carn en aquest cas, eh? Però no qualsevol carn, una carn espectacular. Doncs has de conèixer la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239 de Barcelona, autèntica graella argentina amb talls increïbles. Quan parlo de talls increïbles és que et treuen allò de... És curiós, a mi no ho he vist gaire, és que tampoc tinc molt damunt, eh? Però atreuen aquell cartell, és un cartell amb diferents talls de carn, i diuen, bé, de quin color vol vostè la carn de feta? Des de la molt poc feta fins a la feta, i entremig un què que t'ho passen, i escolta'm, que ho claven, eh? Bé, talls increïbles, un ambient al·lucinant, perfecte, per gaudir de tots aquests talls. És un lloc que un cop proves, doncs vols tornar a repetir. Ja ho saps, al web trobes tota la informació per reservar. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, per gaudir de l'autèntica graella argentina.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: Una gran recompensa
5: es un mapa de la isla de las cabezas cortadas, el tesoro enterrado de un barco de oro español,
4: para una gran aventura.
6: ¡Me encanta!
4: La isla de las cabezas cortadas, el sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
7: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis, y así en la cabeza, en vez de tener el rumrum de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
8: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
9: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
10: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
9: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
11: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
12: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio...
9: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
11: Compatible con CarPlay y Android Auto.

0: L'Hospital Santa Caterina de Salt, a Girona, ha posat en marxa un nou protocol d'acompanyament neonatal que evita la separació entre els pares i els acabats de néixer, dels nadons, els que estan ingressats a la unitat neonatal, no? Això permet la seva presència continuada fins i tot quan el bebè requereix l'ús d'una incubadora. I això té tot un què. Parlem d'aquest programa, d'aquest programa pioner d'acompanyament, i parlem amb l'Àngela Vila. L'Àngela Vila és adjunta a la direcció d'infermeria de l'Hospital de Santa Caterina. Àngela, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns, Àngela.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Com surt la idea de posar en marxa aquest model pioner? I per què? En quin moment es decideix?
1: Bé, com sabeu i com ja has comentat, doncs, pel desenvolupament del nadó, doncs, és molt important la creació l'abans possible d'aquest vincle entre la mare, sobretot, i el pare del nounat, que afavoreix l'establiment de la lactància materna, que fa que els pares estiguin més tranquils i tinguin unes cures de qualitat millors amb el nadó. Llavors, ens passava això, que els nadons que havien d'anar a la incubadora o que havien de ser atesos amb algun tipus de dispositius de ventilació, unes UNAF, per exemple, sí, doncs quedaven separats de la mare. Sí que la mare podia estar en una butaca, doncs, al cantó de la incubadora una estoneta, però no tenia la possibilitat, doncs, de dormir allà al cantó, descansar, poder estar amb ell tota l'estona, no? I vam dir, ostres, doncs mirem a veure si això és possible, no? Uh-huh. I per la infraestructura que tenim en el centre i tot, vam veure que hi havia una possibilitat i vam decidir posar-ho en marxa.
0: Entenc que els resultats són positius, no? Reforça tot això.
1: Correcte, correcte, sí. Aquests primers moments, doncs, són uns moments que crea moltes vegades angoixa, no? I incertesa, no? I afavoreix, doncs, que aquesta mare i aquest pare, doncs, puguin ajudar més amb les cures senzilles, però que són molt importants, doncs, potser del canvi del bolquer, poder fer més estona el contacte pell a pell per iniciar la lactància, estar en tot moment allà al cantó i veure, doncs, que el seu fill va evolucionant correctament i està amb ell. Vale?
0: Àngela, està clar que els pares tenen aquests beneficis, reducció de l'estrès, el vincle emocional de la mare, del pare, però també els beneficis són per al desenvolupament emocional del nounat. Ostres, això és la part que més se'n sorprèn, no? Perquè en principi veus que sí, que està allà, però no costa relacionar amb què capta aquesta presència. És així?
1: Sí, bueno, hi ha estudis que demostren que com més aviat aquest vincle es fa, i per això ja des del moment del part, no, doncs sempre s'intenta, encara que sigui necessària, no, doncs de seguida que el nadó, doncs, faci el contacte pell a pell amb la mare, pugui sentir la seva respiració, l'olor, el soroll del cor, doncs perquè és el seu primer contacte amb l'exterior, no, però que vagi acompanyat d'un entorn que ell coneix molt bé, que és on ha estat, doncs, tots els mesos del seu desenvolupament.
0: Bé, no sé si ja s'aplica el 100% de les situacions de nounats.
1: Sí, sempre que sigui possible bueno, a vegades si pot haver-hi alguna qüestió tècnica que ho impedeixi, però sempre que és possible, doncs es fa, s'ofereix aquesta possibilitat. Que potser un moment determinat, doncs, la mare necessita, continua tinguent la seva habitació, no? La seva habitació, i si potser la mare necessita anar una estona a la seva habitació, ho pot fer, però té la possibilitat d'estar allà al cantó del nadó.
0: Doncs, Àngela Vila, junta a la direcció d'infermeria de l'Hospital de Santa Caterina, escolta'm, gràcies per explicar-nos aquest protocol pioner. Felicitats per la feina que feu i una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs és tot un què que a vegades penses, carai, i això per què no s'ha fet abans? Bueno, ho ha explicat molt bé l'Àngela, a vegades és una qüestió, primer, de tenir el coneixement, després de tenir el fons de coneixement d'aquests estudis, després de tenir el material, l'espai per poder fer-ho de forma adequada i sostinguda. Però mireu sobretot l'ús de l'incubadora, aquesta presència familiar, que aquest programa permet que es mantingui activa fins i tot si el nadó està dins de la incubadora, que capta tot això, reforçant aquest vincle afectiu. I aquí, bàsicament, hi ha diverses coses. A part de tot això, d'aquesta atenció mèdica humanitzada i centrada en el pacient, que crec que seria un d'aquestes virtuts d'aquest nou cop de timó que fa la sanitat, doncs ajuda a reduir l'estrès de la família. L'estrès de la família, com està el nen, què fa, mireu... Què he d'explicar jo, que molts de vosaltres no sàpigueu ja. Bé, de seguida arribarem a dos quarts. El que farem ara, d'aquí res, primer arribarem a dos quarts i amb les senyals horàries farem tres coses. Actualitzarem la informació de serveis, començarem per la meteo que avui ve, sense cap secret, amb una domo de calor. I és que ja no és onada de calor. A mi això em flipa. Un dia d'aquests ho he de parlar amb un d'aquests experts amb les que parlo de meteoròlegs. Quan parli, ja no és onada de calor, és domo de calor. El que tenim a sobre és una domo de calor, que bàsicament, per entendre's, una domo seria com una cúpula, no? Una cúpula, i realment reflexa molt bé el que tindrem a sobre. Aquesta domo, aquesta cúpula d'aire fred, d'aire calent, d'aire extremadament calent, que ve convidat perquè l'anticicló, que no el tenim a sobre, el tenim al centre d'Europa, més aviat cap a l'est, ha obert la porta a tot aquest aire calent africà que se'ns tirarà a sobre. I després de tot això, de parlar del trànsit, dels esports, parlarem del programa Escolta Jove de la Diputació de Barcelona, per ajudar els joves. Va, que depèn de seguida de tot això i en parlem aquí a migdia a COPE, Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: COPE, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Tarragona.
2: 93.5 FM.
5: Només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord. PortAventura World. PortAventura Club estrena una nova era, nova identitat, nova imatge, una proposta de passis renovada i el nou Pioneer Pass, el més exclusiu i premium. Descobreix-los a portaventuraworld.com.
6: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
7: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
8: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
9: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
10: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
11: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
10: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
11: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
10: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
11: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
12: Este verano está dejando grandes historias.
13: Mira, Alberto, una cosita. Dime. Que te quería comentar.
12: Dime, Silvia.
13: Con respecto a lo que te lavan los dientes en la ducha, sí. Yo eso lo hacía antes. ¿Ah? Y casi me muero un día.
14: Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
15: Qué pasada tener aquí a Gugurella.
16: ¿Qué tal, Marc? Muy buenas.
17: Hola, buenas.
12: No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.

0: Senyals horàries, de 2:15 del migdia d'aquest 29 de juliol, el dia que meteorològicament entrarà en la història per el començament d'una quarta onada de calor. Això és increïble, això no s'havia vist mai abans i fa por. Per què ens hem d'enganyar? Això fa por, tal qual. O canvien les coses, que no crec, o ens posaran per davant uns quants dies, com a mínim fins dilluns, com a mínim fins dilluns, que tot apunta que tirarà més enllà, de calor enganxosa, enganxosa, fastigosa, profunda. Li podeu posar aquí mil qüestions. Una calor que només podràs gaudir si estàs a dalt de tot el Pirineu, que farà una mica més de fresqueta, o estàs a la platja, banyant-te, o a una piscina. Si no, estàs acabat. La qüestió del temps, doncs la meteo de cara aquesta tarda, si fem i entrem en detalls, bàsicament parlem d'un predomini absolut del sol a tot estirar, núvols perduts d'evolució cap al Pirineu, que sí que podran deixar pluja, però ja serà de cara demà passat divendres. I una alerta activada que comença avui i ja fins divendres, això no para, les alertes per intensitat de calor diurna i calor nocturna. Aquesta tarda toca i amb alerta taronja, és a dir, comencem ja forts, a totes les comarques de Ponent i sobretot a totes les comarques de Lleida. Parlem del Pirineu Central, Pirineu Occidental, Catalunya Central, comarques occidentals de Girona. Parlem del prelitoral, és a dir, calor, molta calor i temperatures que a Ponent poden arribar als 40 graus, 42 graus tranquil·lament. Entre 40 i 42 graus poden arribar tranquil·lament. És una fotografia que es mantindrà ja durant tot el que queda de setmana. Demà dijous ja l'alerta no baixa, calor nocturna i calor diurna, i el Meteocat ha posat una alerta per aquesta intensitat de calor, en aquest cas a Terres de l'Ebre, tot el que seria la Costa Daurada cap a baix, Terra de l'Ebre, i, com no pot ser, la tradicional alerta a Ponent. Calor, calor i calor. Aquest seria el resum d'una calor estirada, fastigosa, enganxosa, com a mínim fins dilluns, i crec que, i això apunten les models, que s'estirarà. Així que, amics, paciència, no ens queda cap altra. Ja sabeu, eviteu hores centrals del dia, hidratació, si us podeu banyar millor, etc, etc, etc. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, bon migdia. Doncs continuant amb la calor que comentaves, ara mateix hi ha un incendi a Mas Llorenç i ja comencen a haver-hi carreteres afectades. La primera que ens comuniquen és la C-51Z, que uneix la Bisbal del Penedès i Rodonyà. Se n'afegiran més de locals, per tant, estigueu a l'aguait de la situació viària si us heu desplaçat cap a aquestes zones. I també, per exemple, ara mateix ens comuniquen un accident a la 2 a Castellbisbal, en sentit Barcelona, un carril tallat i molta mobilitat al que és la zona urbana, sobretot a les rondes, i algun punt d'accés a la part nord de l'àrea metropolitana per la C-33 especialment. Per tant, aquesta calor ja comença a afegir problemes viaris, per això us demanem sobretot que no baixeu a la guàrdia i, com no, que us mantingueu informats. Que tingueu bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies, Sílvia. Cuida't.
1: Adéu.
0: Adéu. I a més estem en portes de l'operació sortida, que divendres, dia 31, comença un desplaçament de vehicles que, bé, sobretot, molta prudència. Molta, molta, molta prudència per tot això. Va, tenim de part d'esports, perquè ja els diferents equips es escalfen per temporada, plena temporada, pretemporada, amb trazos de mercato, i tot això ens ho comenta el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
2: Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda. Degradació, de construcció de mercato...
0: De construcció de mercato amb trazos...
2: De construcció de mercato en salsa de partits de pretemporada.
0: Correcte, correcte.
2: Sí, sí, sí, vindria a ser això.
0: I tot això a Anglaterra, almenys al Barça i a l'Espanyol.
2: La nova cuina, sí senyor. Miri, ja que, com que entra vostè per aquí, doncs miri, avui els seguidors pericos tenen l'oportunitat de veure a l'Espanyol, que juga davant del seu germà, perquè juga davant del Barley. Recordem, tots els equips propietat d'Alan Pace. El que passa és que en l'actualitat blanquiblava se'ns ha colat un nom, el de Giancarlo Simic. Central, serbi, 21 anys, que juga a l'Al Ittihad. seria l'opció de Mercato que voldria lligar i tancar Monchi per la demarcació de defensa central de l'Espanyol. Giancarlo Simic, 21 anys, central, serbi, sembla ser que és l'objectiu o la diana que ha posat Monchi per reforçar l'eix de la defensa de l'Espanyol, que recordem té 25 futbolistes i que encara ha d'acabar de donar-li un parell de voltes, si no tres, a la plantilla de Manolo González. I què li haig de dir al Barça? Doncs que al Barça el protagonista és Joan García. Com molts i molts jugadors, Joan García té un campus,
0: sí,
2: i avui doncs, ha fet el tradicional canutazo pels mitjans de comunicació a la seu del seu campus. Afortunadament, Edu Badia ha pogut arribar perquè diu que està molt lluny, no lo següent, al campus de Joan García. Però ha estat força bé la pentinada que ha fet a l'actualitat el porter del Futbol Club Barcelona. Confiança en Deco a l'hora de reforçar la plantilla, la Champions com a objectiu, o la confiança en que Ferran Torres s'acabi quedant al Futbol Club Barcelona alguns dels titulars que ha deixat el guardameta de Sallent. Els disponibles de Flick continuen treballant a St. George Park, recordem divendres, amistós davant del Birmingham, i tenim dos focus d'actualitat a Barcelona Ciutat. Un, el repòs obligat per Joan Laporta,
0: sí,
2: per revertir una arrítmia que ha patit en els darrers dies.
0: Quin ensurt,
2: És que ningú no està lliure de tenir ensurts i episodis com aquests. I des d'aquí, evidentment, el millor en la recuperació i el restabliment pel president del Futbol Club Barcelona, que veu, a més, com la seva junta directiva es reuneix avui. Sobre la taula, el tema de convocatòria d'una assemblea extraordinària de compromissaris. Motiu d'aquesta assemblea extraordinària, l'ampliació del crèdit per tot el que són les obres de l'Espai Barça en 500 milions d'euros més. O sigui que força teca i força actualitat pel que fa a Can Barça en el dia d'avui. Tenim més amistosos, un Girona-Castellón, per exemple, o un Sabadell-Manresa. O sigui que hi ha coses. I a més,
0: per temporada, partits de pretemporada.
2: Sí, partits
0: per ajustar, per mirar,
2: per ajustar.
0: Hi ha una cosa que em crida l'atenció, no sé si tu podries fer 5 cèntims, i és que darrerament estic veient que equips com el Barça o com el Madrid juguen partits amistosos a porta tancada. Jo
2: sí,
0: no sé si és una normalitat això o és una qüestió molt novedosa o què, perquè jo intento recordar aquest tipus de partits on no està permès la presència ni de públic ni de la premsa i em crida l'atenció.
2: Miri el que li diré. Jo crec que és per no donar pistes, si vols fer provatures. Deixis estar. És per no donar pistes i és per tenir una certa intimitat, entre cometes, intimitat, a l'hora d'anar perfilant conceptes. Miri, el Madrid va jugar ahir un amistós d'aquests. Miri, aquest era 50-50, perquè era una part en obert...
0: Contra el Getafe va ser, no?
2: Contra el Leganés.
0: El Leganés, perdó.
2: Aquest segon
0: Leganés.
2: Contra el Leganés.
0: Perdó.
2: Va guanyar el Madrid, 4-1, és igual. Sap vostè de la part en obert amb el que s'ha quedat la premsa?
0: Amb què?
2: Amb la gran, entre cometes, actuació de Mastantuono. I posen dues jugades on Mastantuono la pífia. Doncs, evidentment, coneixent qui és Mourinho i com negocia les coses i les gestiona Mourinho, no és gens d'estranyar que el proper amistós que es torni a muntar a la Ciutat Deportiva del Madrid sigui ja absolutament a porta tancada. Perquè, clar, si ens quedem... No ens quedem amb ha aprovat un 4-2-3-1 i vol col·locar aquí Gonzalo o vol recuperar Valverde en aquesta...
0: No. Anem al turmell.
2: Al turmell. Anem les turmell. Pífies de Mastantuono.
0: Anem al turmell.
2: Doncs ja està, tu. És que a vegades ens ho guanyem a pols. Però, bueno, no es preocupi que l'amistós del Madrid de l'1 d'agost, com és fora de Madrid, ja és en obert. I aquells madridistes que tinguin, doncs, afany de veure el seu equip podran...
0: I sobretot les noves incorporacions, perquè el Madrid fa una operació en renova important.
2: Igual que els amistosos de Barça i d'Espanyol, que es podran veure tranquil·lament en obert sense cap mena de problema. Però, bueno, això... Escolti, cadascú gestiona a casa seva com
0: sí, Dios se le da. No, jo era una pregunta per curiositat, perquè semblava que era una qüestió molt...
2: Sí, el Barça ho va fer davant de l'Europa, el Madrid ho ha fet dues vegades contra el Corcón i Leganés. Bueno, el Girona també ha fet algun amistós bé a porta tancada, contra l'Alavés, si no recordo malament. Bueno... Noves modes, senyor.
0: Ja.
2: Jo me'n recordo quan els periodistes d'abans de la meva generació entraven tan tranquil·lament als vestidors i veien el Cubal en gallumbos. Bueno, què hi farem? Són los tiempos.
0: José Luis, moltíssimes gràcies.
2: A vostè, senyor.
0: Va, que tinguis una bona tarda i un millor programa.
2: L'escolto.
0: Jo també a vostè després. Esports Cope, on ampliarem totes aquestes informacions i més. De seguida parlarem del programa Escolta Jove, un programa que es va posar en marxa després de la pandèmia, ho va posar en marxa la Diputació de Barcelona, precisament per atendre joves, dels quals en penso que són 4 anys de vida que té aquest programa, i ha atès a pràcticament 300.000 joves. Però què és això de Escolta Jove? De seguida en parlem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Si aún no la has escuchado,
4: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
5: ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica?
6: No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve.
7: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
8: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
9: Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos.
10: Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79.
11: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
12: De lunes a viernes de 3 a 7.
13: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo, con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
14: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
15: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.

0: Diputació de Barcelona ha atès més o pràcticament 300.000 persones a través del programa Escolta Jove. Escolta Jove, doncs hi ha 280, 279 exactament referents professionals que acompanyen amb l'objectiu de donar respostes ajustades a les necessitats, la diversitat i la complexitat lligada a aquesta etapa del cicle de la vida. La joventut, l'adolescència, no sé a partir de quines edats. Però entrem més en matèria sobre el què és, el detall, aquest programa Escolta Jove de la Diputació de Barcelona. I en parlem amb el senyor Roberto Pescador, que és cap del servei Cicle de Vida de la DIVA, la de la Diputació de Barcelona. Roberto, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, Roberto, parlem del programa Escolta Jove. En què consisteix?
1: Mira, el programa Escolta Jove és un programa que el que busca és potenciar que els serveis locals de joventut de la demarcació de Barcelona puguin funcionar com a agents claus en l'orientació i l'acompanyament de les persones joves. Entenc les persones joves aquelles que són a partir de 18 anys fins als 30 anys. No? I tot això sorgeix en un moment postpandèmic en el qual veien que necessitaven reforçar que els serveis locals de joventut poguessin estar al costat de les persones joves i que les poguessin donar eines i recursos perquè es puguin desenvolupar. No? Més enllà de totes les competències socioemocionals, pues que puguin ser persones que puguin participar molt més i que puguin ser agents, no?, que puguin influenciar dins del seu entorn proper.
0: Mm. I per edats, diguem-ne, quin és el sector que més fa servir Escolta Jove?
1: Majoritàriament, a nivell d'edats, o sigui, tot i que hem parlat que la joventut comença als 18 anys, sí que entenem que hi ha una part preventiva des de l'adolescència, que també mira l'Escolta Jove, i llavors la majoria de les persones les quals fan ús començarien a partir dels 14-16 i arribarien fins als 20-22 i alguns fins als 25.
0: Roberto, clar, almenys quan he parlat d'aquest tipus de situacions sempre em diu, no, és que darrerament, precisament des de la pandèmia, la salut mental dels joves cada cop està pitjor. Això és una realitat?
1: Bueno, això és una realitat. Vull dir, va passar en un moment pandèmic en el qual va haver-hi troncades totes les relacions socials i tots els aspectes de desenvolupament, i sí que és cert, pues, que és una cosa que ens ha tocat a nivell social. Tot i que l'Escolta Jove mira més enllà de lo que té a veure la salut mental. O sigui, el que parla és directament de les competències i parla d'estar al costat d'aquests joves precisament per a poder compensar, pues, aquesta situació que van viure. Tot i que ara, després de tot el recorregut que ha tingut aquest programa, no?, i després d'aquests 4 anys que l'hem estat desenvolupant, ara l'objectiu no és tant el tema de la salut mental, sinó el poder afavorir, pues, precisament totes aquestes competències que ajudin, no?, a que aquestes persones joves, pues, que puguin emancipar, puguin tenir un projecte de vida i que puguin, no?, tenir aquesta projecció cap al futur.
0: Quina és l'orientació que més es demana?
1: Majoritàriament, el que es demana és precisament el poder tenir una persona al costat per a poder abocar quines coses estan passant i des d'aquesta situació de les que estan passant trobar diferents opcions per a trobar solucions. O sigui, podríem parlar d'un tema d'un assessorament, d'un acompanyament o d'una forma d'estar al costat d'una manera molt propera i des d'un vincle molt proper, pues, per a trobar diferents opcions.
0: Clar, estic escoltant molt atentament i aquí hi ha alguna cosa curiosa perquè em dóna la sensació que això és una solució a problemes de comunicació social, no?, d'aquestes generacions. És a dir, aquests problemes que abans es parlava amb el teu entorn o amb un personal de confiança, ara possiblement ja no es parlen tant.
1: Bueno, yo pienso que al final los profesionales de joventut siempre han sido personas referentes adultas que estaban al voltant de los adolescentes y de los joves y que no eran las figuras de referencia como podrían ser padres, tutores o personas, ¿no?, amb autoritat, y que eran persones a les quals tu podies parlar i podies abocar aquelles coses que et passaven sense sentir-te jutjat, no? I que al final nosaltres parlem molt de persones referents per a aquests adolescents i joves. O sigui, són persones que les donaran indicacions o les explicaran situacions o elaboraran situacions que estan vivint i que les donen com inspiració perquè després les puguin aplicar, no?, en el seu dia a dia i en diferents contextos.
0: Home, són quasi 300.000 persones o 300.000 joves atesos en 4 anys, pràcticament 4 anys.
1: Sí, sí.
0: Ostres, és tot un què, és tot un èxit això, eh?
1: Sí, no, és sí. De fet, o sea, tu pensa que l'han desplegat en tota la província de Barcelona i que estem parlant que hi ha 280 professionals, o sea, 279 concretament, professionals que estan en el territori i que estan en el dia a dia acompanyant a aquests joves en tots els municipis de la província de Barcelona.
0: Llavors, com s'han de posar en contacte? Algun jove que pugui estar escoltant el programa i digui, ostres, pues mira, jo no ho coneixia això i vull posar-me en contacte. Això com es fa?
1: Doncs mira, això és molt curiós perquè hi ha diferents fórmules, no? Si un jove té un interès en poder apropar-se al programa Escolta Jove o que vulgui tenir algun referent o que necessiti en algun moment determinat alguna cosa d'aquest tipus, directament es pot adreçar al Servei Local de Joventut de l'Ajuntament, vale? O al casal de joves o a aquell equipament que tinguin, perquè segurament des d'allí li faran la derivació. Però també la gràcia que té aquest programa és que parla... O sigui, va directament als espais on estan els joves. O sigui, el que nosaltres diem, els espais quotidians. En aquests espais on els joves viuen, es relacionen i les passen coses, tenen presència, no? Estem parlant de xarxes socials, estem parlant de patis, estem parlant d'espais naturals o entitats, no? En aquells llocs on són, aquests professionals surten d'aquests equipaments o dels llocs on són i van directament allí precisament perquè els coneguin, perquè es treballa molt des de la proximitat i es treballa molt des de la vinculació i reconèixer qui tens davant.
0: Ostres, és tot un què, eh? Vull dir, això a la nostra època no existia, eh, Roberto? Això
1: no,
0: era complicat.
1: Mira,
0: a la nostra època t'apanyaves i punt, eh? Vull dir que...
1: Exacte.
0: És una altra història. Afortunadament tot canvia, tot evoluciona i en moltes coses per bé. Senyor Roberto Pescador, cap de cicle de vida, no? Hem quedat que era això, de la Diputació de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada d'explicar-nos aquest programa Escolta Jove. Molt amable.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies, és veritat, i una cosa que això en certes èpoques no passava, ens havíem d'espavilar i ja està, i parles amb qui puguis parlar i ja està, i Dios decidirà. Bueno, vamos allá, perquè sabeu que hi ha un dia internacional per tot, per absolutament tot, és un, fins i tot hi ha coses molt absurdes, també ho hem de dir això. Doncs avui és el Dia Internacional del Mal de Amores. Avui és el Dia Internacional del Desamor. Bàsicament una jornada d'aquestes, doncs, que convida a reflexionar, com són els dies internacionals, que per això estan, no? Conviden a reflexionar, en aquest cas, sobre el benestar emocional i la superació de les ruptures sentimentals. Doncs de seguida en parlem d'aquest Dia Internacional del Mal de Amores amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins, i en parlem aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.

0: El Sergio López, el nostre tècnic, ha posat la cançó adequada per obrir el per obrir el tema aquest. Fantàstic. Marta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies, ben trobat. Què tal? Com va la calor i tot això?
0: Però la calor fa, va fatal, jo estic... En fi, ja ho diré directament i em disculpareu. Me'n fa fàstic, jo estic, no puc més. És horrorós, ja. Això és horrorós i diuen que serà pitjor perquè no he entrat a parlar del fenomen El Niño, que està sent un dels més bèsties que s'han registrat mai, ja sabeu, aquest episodis meteorològics que es dona al Pacífic tropical i que ens afectarà a nosaltres i encara no se sap ben bé com cap a la primavera. No sabem si amb molta pluja, si amb poca pluja, no ho sabem. Dit això, hablemos del mal de amores.
1: Bueno, el Dia Internacional, ja saps que això del Dia Internacional, ja, com tu has dit, hi ha dies per tot. Alguns són bastant absurds, però bueno.
0: A qui se li ha passat pel cap? Diu, que és una reunió que fan en un cafè o després de fer unes copes. Bueno, ¿de qué hacemos un dia internacional? Va, del mal de amores, que ayer me dejó la novia. O el novio.
1: Bueno, perquè això, saps, això moltes vegades venen aquests dies perquè pues, professionals d'una matèria tenen doncs, molts casos d'algú, o han investigat sobre casos de la mateixa temàtica, i veuen que, bueno, que per cridar l'atenció, perquè la gent se n'adoni que, bueno, que hi ha un dia de mal de morts, bueno, el mal de morts, si el tens, no s'acaba avui, demà també el tens, sinó perquè no es va d'un dia per l'altre, no? Vull dir que, però bueno, és una manera de saber que hi ha aquest dia i que si tens un problema d'aquests, perquè no solament és pels amors, diguéssim, purament sentimentals, sinó, o sigui, tots són sentimentals, però bueno, també són de família, d'amics, etc. No? Perquè, clar, qualsevol mal d'amors té un dol, ha de passar un dol. I això pues, és important tenir-ho en compte, no? Els problemes de relació, tant amb una temàtica o de l'altra, el més important és la comunicació. El parlar ajuda molt. Moltes vegades tot això ve perquè no es parla, no? Potser potser no tindríem que tenir un mal d'amor si parléssim i diguéssim les coses en el seu moment i tothom pues, amb voluntat, una mica de voluntat, de poder pues, arreglar-ho o quedar d'una manera més o menys tranquil·la, no? Perquè moltes vegades no es tracta de tornar a tenir una relació pues, amb aquesta persona o amb aquesta família, a vegades la família es trenca també. I què passa? Bueno, pues, almenys tenir una mínima relació civilitzada i amb respecte, no? Una altra cosa és que tu després tinguis ganes de dinar o de sopar o de reunir-te amb aquesta gent. Però sobretot la família, que hi ha un lligam una mica més profund, que és el lligam de, pues de la mm. Clar, tens la sang, tens un ADN pues igual, no? Però, que els altres, digues.
0: Però clar, quan parlem de tot això, és que estem parlant d'una qüestió irracional, absolutament, l'amor és irracional.
1: Totalment.
0: L'enamorament no té cap sentit, vull dir, és una qüestió de... És una situació de bogeria transitòria. Vull dir, no estàs en tus cabales quan estàs enamorat.
1: Estic d'acord. Bueno, però també aquest enamorament diuen que dura molt poc.
0: És que fins i tot hauria de ser, i em perdonareu, però fins i tot hauria de ser tractar de malaltia això, de l'enamorament, perquè bueno, és que estàs bé, no reacciones com reaccionaries normalment. Llavors estem parlant d'un problema de salut mental també,
1: Clar, una mica és això, el que vol remarcar amb el dia del mal d'amor és això, no? Que clar, molta gent després pues, agafa pues, la tristesa, la ràbia, surten molts sentiments que això potser no sortiria si no passés una cosa d'aquestes. I si això no es tracta o tu gestiones, bueno, hi ha gent que no necessita cap ajuda, s'ajuden sols i ja està, no? Però bueno, és algo que ens ve a sobre i que no sabem moltes vegades com gestionar-ho, no? Això és una mica... Ara hi ha una tècnica que és una mica assimilable a la tècnica japonesa, una tècnica de porcelana, que és la d'enganxar els trossos de la porcelana a mort, i que es vegi que s'ha trencat a la porcelana, que no passa res perquè estigui trencada. I també assimila una mica a la figura que tenim del cor, no?, amb les venes. Tu tens la visió d'un cor amb les venes?
0: Sí, més o menys, sí.
1: Pues una mica el que és la porcelana aquesta seria el mateix, perquè el cor és, el, és una mica el representatiu de l'amor, no?
0: Però què, la gent... sí, però què has de reflexionar sobre això? És molt complicat, no? Perquè...
1: Clar, bueno, has
0: no,
1: de reflexionar...
0: No pots reflexionar davant d'un mal d'amores, només pots arrastrar-te per la vida durant un temps i ja està, no?
1: Clar, perquè si tu no te vens, per exemple, amb un germà, amb un amic, tu no pots forçar aquella relació.
0: Però un moment. De què estem parlant? D'una relació d'amor de parella o una relació d'amor de família? Una relació de què,
1: exactament? Els amores estan tots aquí ficats, eh?
0: No te lo compro, ho sento, eh?
1: Aquí, no me lo compres,
0: no
1: bueno.
0: No te lo compro, pues... no. No és el mateix
1: no
0: l'amor d'un germà, un amor familiar, que un amor de parella o un amic, bueno. Vull dir, són amors molt diferents i de tractament molt diferent.
1: Sí, però ja el problema és el mateix. Hi ha molts problemes entre les famílies.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, totalment d'acord, però és injust.
1: Hi ha germans tot... que no es parlen.
0: Ja, però què té res a veure que et deixi la parella, això? Bueno, són amors aquest... completament diferents? O estem ficant tot al mateix sac, Marta?
1: No, clar, són diferents, però són mal d'amors. Al final, el problema és el mateix.
0: No. Tú escuchas bueno. a Maná, escuchas a Maná o las canciones más tristes del planeta cuando te ha dejado la pareja. Quan no parles amb el teu germà, són altres tipus de música o altres tipus de preocupacions.
1: Bueno, aquestes
0: cançons punyaleres que hi han por ahí, los pesados de Maná con aquestes cançons de 4 minuts parlant de desgràcies d'amor o de cantautoris que estan barallats amb el món, només les escoltes quan t'ha deixat la parella.
1: Bueno, ja, però hi ha relacions que són amoroses, que no són les que es diuen amb l'àmbit de la psicologia i l'antropologia no matrimonials, que són unes relacions que estan estudiades i tal, i aquestes són... A l'efecte és el mateix, perquè tu tens una ruptura. És com un trauma.
0: No ens entendrem, però m'encanta el debat, però no ens entendrem.
1: L'amor i les emocions que intervenen en aquesta reacció són les mateixes àrees de les àrees cerebrals que activen les addiccions.

0: Doncs anem a veure si a la tercera l'acabem d'encertar. Duran, una altra banda anglesa vinculada a Birmingham, que no li sona absolutament de res al Víctor Navarro. Víctor Navarro, good evening, bona tarda.
1: Good evening, com estàs, José Luis, què tal?
0: No et sona de res, Duran, no?
1: No, ho sento, no, ja. Però jo estic aprenent amb tu. Aquesta setmana estic aprenent, Gil.
0: Mira que jo m'esforço, em trenco les banyes aquí per buscar sintonies vinculades a Birmingham i tal.
1: No, el de Duran, sí, l'únic que em sona que ahir vaig anar a veure una mica de l'Aston Villa Real Societat i, clar, hi havia samarretes de Duran, del davanter, amb el número 9 a la grada de la gent del Villa, clar.
0: Va saludar una Unai Emery?
1: A distància.
0: A distància.
1: Però bueno, vam poder parlar amb Sergio Gómez, el lateral de la Real Societat, ho vam poder posar ja al partidazo amb Luis Munilla, i res, vam saludar alguns, el Barrene, el Torrientes, però no vaig poder parlar amb Unai, no? Millor, però molt bona consideració el tenen, molt bona consideració.
0: Si no, li haguessis hagut de parlar de Minuto Gil i ja s'hagués enredat la troca.
1: Bueno, pel instruccions que fa... a la banda en anglès, feia molt bon anglès, instruccions cridant a la banda en anglès.
0: Home, clar, sí. A pli. Sí, bueno, pel que fa al Barça, Navarro, per on passa l'última hora dels de Hansi Flick?
1: Doncs que ja tenim aquí Rafinha, el brasiler, ja ha arribat aquest migdia. Demà entrenarà, però al marge, ho farà al marge, evidentment no entrenarà amb els companys, no s'espera que jugui a cap dels amistosos, ni el de divendres contra el Birmingham, ni el de dilluns, que és, el de dilluns realment és un partit d'entrenament a porta tancada contra el Preston. Els dos de Championship, de la segona anglesa, no s'espera que jugui, però sí que pugui entrenar demà al marge. I la novetat esportiva serà que demà, per fi, tornarà Alejandro Valde al grup, tornarà a entrenar amb el grup que estava al marge, per tant quedaran només al marge Frenkie de Jong, és evident, s'està recuperant de la seva lesió, i Rafinha, que estarà entrenant al marge. Així que aquestes són les novetats esportives de Can Barça aquí a Birmingham, i Hansi Flick content perquè ja té un efectiu més. Aquesta tarda tenen lliure, i de fet la curiositat, no?, és que els jugadors doncs consultaven a ChatGPT, a l'intel·ligència artificial, sí, consultaven què fer a Birmingham, perquè clar, aquí estan avorrits, aquí estan concentrats a la seu de la Federació Anglesa, de la selecció, però clar, volen marxar i fer alguna cosa. Sí, sí. Clar, què fer, què poder fer, on anar, no? I llavors veuen que, clar, Birmingham està... Realment Birmingham està a 40 minuts, és la realitat, diguem que estem a Birmingham.
0: 40 minuts, parlem en cotxe o en...
1: En cotxe. I llavors, clar, estan mirant, però tampoc hi ha molt a fer, llavors no descarten quedar-se a les instal·lacions, doncs, jugant al parxís, a la PlayStation, jugant jocs de taula, xerrant aquí tranquil·lament, no descarten fer això, aquí comparteixen instal·lacions amb els jugadors del València, de fet es creuen tota l'estona per aquí, per aquests camps tan macos, i estan, i bueno, o parlen amb els del València o poc més podran fer, perquè veuen
0: doncs
1: que
0: mira,
1: no hi ha més.
0: No sé si hi som a temps. Birmingham té un pavelló cobert que és el NIA, li diuen el NIA, National Indoor Athletics, un pavelló per fer atletisme en pista coberta, i a menys de 800 metres del NIA hi ha un pub anglès tradicional que val molt la pena.
1: Mira, això està bé, això està bé. No ho sé si...
0: Surts del NIA, vas a una avinguda ampla que hi ha, i a l'altra cantona, a la vorera esquerra, com si diguéssim, hi ha un pub que val molt la pena.
1: Ostres, doncs mira, potser per nosaltres, per ells no, però per nosaltres sí, anotem aquesta recomanació, per ells jo crec que ja no. És veritat que per treballar, ho repetim, però Flick està encantat.
0: Això ja us val, això de consultar ChatGPT per... Que no hi ha cap recepcionista, cap...
1: Els jugadors, no avui perquè no, pregunten, que avui hi havia ronda d'entrevistes i ara de seguida en parlem d'això, i llavors, clar, els jugadors els he preguntat què és l'últim, no?, que has consultat a ChatGPT, perquè tothom, tots els joves sobretot, utilitzen molt les intel·ligències artificials i diuen, no, el pla què fer a Birmingham, i els he dit que hi ha poc a fer. Sí, clar, si estiguessin a altra ciutat més o menys es poden escapar, ho tenen més a prop, però aquí és que a més estàs al mig del no-re. O sigui, aquí ens preguntem, clar, quan la selecció anglesa juga a Wembley, realment que han d'anar fins a l'aeroport, que són 40 minuts, agafar un avió a Londres, o sigui, les instal·lacions són perfectes. Ara, a nivell d'on està situat geogràficament, té aquesta complicació.
0: Entrevistes, què em anaves a dir?
1: Doncs que tindrem a Gerard Martín aquesta nit al partidazo amb Luis Munilla, una xerrada que ha tingut amb el jugador de 10 minutets. Avui tocava això, el Media Day, que és l'atenció als mitjans de manera personalitzada. Aquí agrair al Departament de Comunicació del Barça per fer-ho possible, i tindrem a Gerard Martín, el central esquerre titular per Hansi Flick, que no li preocupa gens si ve Laporte, si no ve Laporte, si ve Cuti Romero, si no ve Cuti Romero, no li preocupa gens, i Hansi Flick l'aprecia moltíssim i a més considera que és la seva creació, o sigui, considera que aquest jugador, que era lateral esquerre, doncs ell l'ha convertit en central esquerre i li ha donat un gran rendiment. Hansi Flick està molt content, el vestidor encantats també amb ells, amb Gerard Maldini, que és com li diuen, i aquesta nit l'escoltarem al Partidazo.
0: I per acabar, Víctor, doncs l'ensurt de la porta, aquest percans que ha trastocat l'agenda de Deco.
1: Sí, ha trastocat tot. Ni el president, evidentment, vindrà a Anglaterra, ni Deco havia d'arribar avui, tampoc demà hi serà, vindrà directament al partit. El partit de divendres vindrà el director esportiu, que esperem poder parlar també durant el cap de setmana, ja serà amb ell. I important això perquè ja estarem a 1 d'agost, ja només quedarà el mes d'agost pel mercat de fitxatges i veurem què passa amb l'actualitat de Blaugrana, perquè ni Casado encara ha definit el seu futur, ni Ter Stegen encara ha marxat cap a Amsterdam, tot i que tothom ens diu, qualsevol de les parts de la negociació ens diu que es farà, que s'acabarà fent, però que és lent, encara no ha marxat, i evidentment queda el de Ferran Torres. El Ferran Torres és el gran tema a la planificació del Barça, perquè una cosa és suplir a Lewandowski, però és que si també marxa Ferran Torres finalment, doncs has de suplir dues posicions, dos llocs al davanter centre. Així que tot això esperem que es pugui resoldre aquest cap de setmana amb Deco, i fins divendres no el tindrem, que vindrà directament al partit. I avui, aquesta tarda, vindrà ja el vicepresident, expresident Rafa Juste, vindrà aquesta tarda i s'incorpora a l'expedició.
0: Molt bé, doncs demà més, Navarro, gràcies.
1: Una abraçada, José Luis.
0: I molt ràpidament, un apunt del Birmingham, el proper rival del Barça en aquest partit, perquè ja ens n'és, hem escoltat a un futbolista espanyol que juga al Birmingham.
2: Vicente ha parlat a la prèvia del partit amb el Barça, als canals oficials del club anglès, i ha destacat la importància de jugar davant d'uns dels clubs més importants del món.
3: Que la ciutat tingui un equip així crec que és una cosa especial per a tothom. El Barça és un dels millors equips del món, amb els millors jugadors. Crec que serà una ocasió especial per a tots. He jugat en contra 4 o 5 vegades. És realment especial. És una bona situació, una bona oportunitat perquè nosaltres demostrem de què som capaços. Vull dir, què pots esperar d'alguns dels millors jugadors del món? Has d'estar preparat, esperar la teva oportunitat, i crec que és la millor oportunitat per demostrar-nos a nosaltres mateixos i a l'afició de què som capaços.
2: Un partit especial pel Birmingham davant del Barça.
0: Sí, senyor, i pel Carlos Vicente, sens dubte. Lo següent, aquí a Sports Cope, una miqueta d'opinió.

0: Amb el company de Telecinco, un mite. David Ibáñez, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, amic, José Luis.
0: Com va la vida?
1: Molt bé, molt bé.
0: Ja ho veus, eh? La gent tira de Birmingham, que no sap què fer per passar la tarda, i tu dando el callo con Joan García.
1: Allà, amb Joan García, en un bon lloc, amb el seu campus, apretant-lo. Hem tret poca cosa, però bueno,
0: s'ha intentat. El primer canutazo que m'ha portat l'Edu eren 15 minuts. Digo, ostres, tu, digo, en 15 minuts dona marxa per dir moltes coses.
1: No. Per minuts no serà, però hem apretat, ja saps, bueno, Julián Álvarez i no hi ha hagut sort, però bueno, Rodri, però bueno, ha fet el que ha de fer un porter, no? Tira pilotes fora.
0: Ja que has obert el meló del davanter centre, tu com quedarà el puzzle? Julián Álvarez, Ferran Torres, etcètera, etcètera. Què penses? Què et diu el nas?
1: Jo veig difícil que arribi Julián. Ho veig difícil per com s'ha posat la cosa i com està l'Atlètic de Madrid de tossut, no? I després de tots els tuits que ha fet, les declaracions que ha fet contra el Barça, no? Jo no crec que quedaria una miqueta malament si al final acaben venent-lo, no? Però sí que és veritat que el que falta, i és el que vol el Barça, ja li ha traslladat a l'entorn del jugador, és que Julián ha de fer un pas més. Ja va fer un al Mundial dient que volia marxar de Madrid, però el Barça li ha dit que ha de fer un pas més, i és que públicament digui que volen al Barça o fins i tot que no es presenti el dia 2 d'agost als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Jo crec que si Julián no fa aquest pas, el fitxatge seguirà encallat de cara a poder venir al Barça. No sé, sortir de l'Atlètic de Madrid fa pinta que acabarà sortint, però que vingui al Barça jo crec que ha de fer un pas més Julián, perquè es desencalli una miqueta.
0: No sé, és que sincerament, entre Julián, Ferran, si es queda, que seria una bona notícia pel Barça que es quedés Ferran, o alguna altra alternativa com la que ha sortit a les darreres hores, Kroupi, etcètera, etcètera, és que no sé ben bé a quina carta quedar-me.
1: Mira, Laporta va dir que l'oferta aquesta de Julián, dels 100 milions d'euros que va fer per l'Atlètic de Madrid fa unes setmanes, no seria limitada i que s'acabaria a finals de juliol, no? Queden dos dies, estem a 29. I després va dir que si no es fitxava Julián, es fitxaria un davanter que il·lusionaria, un delantero de il·lusionable, o així va dir, no? Llavors, clar, Kroupi...
0: No il·lusiona.
1: Respectant a Kroupi, no il·lusiona tant com... Jo penso que aquí el nom que se'ns ve al cap i que des de dintre del club a mi m'han dit no ens oblidem d'ell és Harry Kane. Ja sé que pinta molt difícil, eh? Però que ja saps tu, José, com van aquestes coses al mercat, que si vas a per el jugador A i aquest jugador A no vol venir, treus globus onda amb un altre per posar-lo nerviós, no? Per exemple. Doncs jo crec que per aquí, avui ja, per exemple, ja estava llegint que Harry Kane vol contracte llarg al Bayern de Múnich, que comencen les negociacions, que no està d'acord. Anem a veure com avança tot, que encara queda molt, però
0: imagina't l'impacte, sí. Si el Barça és capaç de treure Harry Kane del Bayern de Múnich, uh-huh, i el Madrid es queda amb les carbasses per Olise.
1: Clar, Olise jo el veig més difícil per l'edat, no? I que sí que veig el Bayern de Múnich que apretarà perquè no surti. Però Harry Kane em recorda la situació que vam viure amb Lewandowski fa uns anys, no? Que si ell fa el pas, com el que deia jo ara de Julián, que el veig més fent el pas aquest a Harry Kane abans que a Julián. Però bueno, tot pot passar. Però que si Harry Kane diu, com va fer en el seu moment Lewandowski, ja s'acaba la meva etapa aquí al Bayern de Múnich, vull marxar i el Barça és una bona opció, les relacions també entre el Bayern de Múnich i el Barça no són tan dolentes com per exemple la de l'Atlètic de Madrid i el Barça, jo veuria aquí una possibilitat, un camí, una porta, no? Una llum perquè el Barça pugui tenir un davanter que il·lusioni, que és el que va dir Laporta.
0: Clar, i aquí entrem també a la disjuntiva de quin perfil de nou volem, perquè Harry Kane no és un rematador,
1: no és un
0: nou que li poses una lavadora i una rentadora i la remata. No, és un jugador, l'hem vist al Mundial, que baixa al mig del camp, col·labora, organitza joc, després va pujant, i evidentment té rematada i té gol. Aquí també jo crec que entra molt en joc quin perfil de nou és el que vol el Barça.
1: Sí, no, el perfil, el número 1 a la llista és Julián, perquè agrada molt a Deco, agrada molt a Laporta, ha donat el seu okay, Hansi Flick, però també, jo pel que sé, A Hansi li agrada el perfil Harry Kane per la seva veterania, perquè té gol, com tu dius, perquè baixa també a rebre, que a mi em recorda molt a Lewandowski quan baixa a descarregar a la zona aquesta del mig del camp i t'aguanta la pilota i obre espais, no? I que al Barça tampoc no li vindria malament, ara que has fitxat aquests extrems, no? com Gordon i com Adeyemi, tenir un tio com Harry Kane que te les pot rematar, no? Però sí que és veritat que el número 1 és Julián, el Barça es volcarà per Julián, però clar, si la situació s'encalla d'aquesta manera, després està l'opció Ferran, que em deies, no? Ferran té una molt bona oferta del Paris Saint-Germain. Ferran nota que aquí li falta confiança, perquè l'any passat va començar la temporada que havia de ser ell el davanter titular, i en moltes parts de la temporada doncs va jugar Lewandowski, ell va veure doncs que li manca aquesta confiança total de Flick, i en canvi aquesta confiança la té amb Luis Enrique, no? Que és el que està al Paris Saint-Germain, és qui li fa l'oferta, no és qualsevol equip que t'està fent aquesta oferta, te l'està fent el campió de la Champions, i que a sobre segur que li pagaran més que al Barça, no? Però bueno, falta veure si Ferran espera un any a poder-se anar lliure, però jo crec que aquí és un risc, perquè ara tens aquesta oferta...
0: Acabes de fer el gol del Mundial, David, és el moment.
1: Clar, i no sabem, José, i tu ja saps d'això, no sabem què pot passar l'any que ve. Hi ha gent que diu, no, sí, Ferran pot deixar passar aquest mercat i l'any que ve ja s'anirà lliure al Paris Saint-Germain, o fins i tot ara s'està parlant de l'Atlètic de Madrid, perquè està sortint amb fotos allà a Eivissa amb Marcos Llorente i amb jugadors que estan dient que se venga a l'Atlètic de Madrid, no? Però els trens a vegades passen una vegada, i això Ferran ho sap, i suposo que s'ho estarà pensant, i jo veuria com una opció que marxés al Paris Saint-Germain.
0: Ja veurem què és el que passa, hi ha marge per endavant. No som encara ni a l'agost, estem rematant el mes de juliol. David Ibáñez, company, moltíssimes gràcies, abraçada, bon estiu.
1: Gràcies, José, un plaer, una abraçada.
0: 9:30 i les 4. Va, parlem de l'Espanyol, Jan, perquè tenim ja el nom del central que vol Monchi.
2: Sí, després d'accelerar durant els últims dies les sortides, que la propera podria ser la de Miguel Rubio al Valladolid, és moment que Monchi comenci a treballar en les noves incorporacions. L'arribada primordial hauria de ser la del central, i aquí ja tenim un nom. Es tracta de Giancarlo Simic, central serbi de 21 anys, és jugador del Al-Ittihad, club al que va arribar el passat mercat d'hivern. Venia procedent del Anderlecht, amb qui va jugar a Europa League. Tot i fer-se amb els seus serveis recentment, el jugador sembla no entrar als plans del nou tècnic del club àrab i està al mercat. L'Espanyol treballa a la cessió de Simic amb una opció de compra que no seria obligatòria.
0: D'altra banda, recordem, l'equip de Manolo González juga avui davant del Burnley.
2: Sí, primera prova de les tres a Anglaterra pel conjunt de Manolo. L'equip blanquiblau afronta els primers tres partits que disputarà durant la seva estada a Anglaterra, en una gira que servirà per continuar agafant ritme competitiu i seguir perfilant l'equip de cara a l'inici de la Lliga. El partit es disputarà a 9:15 amb el Burnley d'Alan Page.
0: El calendari d'amistosos ens portarà avui un Sabadell-Manresa i també un Girona-Castellón. Marina Herrero.
3: Sí, quarta prova pel Girona en aquesta pretemporada. Els de Quique Álvarez s'enfronten aquesta tarda a 6:45 al Castelló, equip de la mateixa categoria, en un nou test perquè els gironins continuen agafant ritme i segueixin assimilant la idea de lloc del nou tècnic. També caldrà estar pendents de l'estat dels jugadors tocats, Gazzaniga, Izan González i Morante, per veure si poden tenir minuts i estan recuperats. I com en els anteriors amistosos, el partit també servirà perquè els nous fitxatges continuïn adaptant-se, els jugadors del planter segueixin sumant protagonisme i tota la plantilla arribi a les millors condicions per la temporada, amb l'objectiu clau de tornar a primera divisió.
0: Continua el rosari de presentacions de l'Andorra, que demà també tindrà partit amistós, en aquest cas davant del Europa. Fins aquí el futbol.
4: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: Va, Bàsquet, de les últimes hores, una bona notícia pel Barça, la nacionalització com a espanyol via decisió del Consell de Ministres de Dabon, Oriol.
6: Sí, estem parlant del gran prodigi de la cantera del bàsquet blaugrana, nascut a Burkina Faso, pivot, 2,10 metres d'alçada, i això és lo fort, només 14 anys d'edat. Ahir el Consell de Ministres va aprovar la seva nacionalització, cosa que desitjaven tant el jugador com el Barça, com també la Federació Espanyola de Bàsquet. Pel que fa al Barça, els plans no canvien, no canvia la idea que tenia el club amb ell, ja que el Consejo Superior de Deporte havia aprovat que el jugador pogués jugar amb el primer equip aquesta propera temporada i anar-lo formant a poc a poc. On sí que afecta és a nivell nacional, i d'aquí l'interès de la Federació Espanyola de Bàsquet. Perquè nacionalitzar qualsevol jugador de categories inferiors abans dels 16 anys permet que pugui ser seleccionable, en aquest cas amb Espanya, en qualsevol moment ja pugui estar amb les categories inferiors. En cas d'haver-ho fet més enllà dels 16 anys, per exemple ja amb els 16 complerts o amb els 17, la FIBA consideraria a Dabone com un special case i no podria ser seleccionable amb Espanya fins als 23 anys d'edat.
0: Molt bé, d'altra banda, és oficial d'avui el calendari de l'Eurolliga. Començarà el dia de la Mercè, el 24 de setembre, amb un, per exemple, Barcelona-Anadolu Efes. I el que són les coses, les boletes han volgut que el Madrid comenci a la pista del Dubai, de Xavi Pasqual. Més coses. Perquè d'avui també és la llista de José Peiró de cara als europeus d'atletisme de Birmingham i tenia jo ganes de xerrar una estoneta amb una de les sensacions. I diuen ara mateix l'Ave Fènix de l'atletisme espanyol després d'un retorn increïble. La tanquista, Sara Gallego. Sara, què tal? Bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
0: Quina alegria que em fa fer aquesta entrevista, Sara.
7: Sí, de veritat que després d'aquests anys jo estic supercontenta d'estar on estem i que avui hagi sortit la selecció i estigui al meu nom, doncs la veritat que és algo que m'enorgulleix molt.
0: És la conseqüència d'un llarg procés de retrobament amb tu mateixa.
7: Sí, 100%. O sigui, han sigut 4 anys molt durs, però que ja et dic, m'ha servit molt per trobar-me a mi mateixa, per intentar veure doncs, quins punts són els meus punts forts, què puc treballar, quins són els punts dèbils que s'han d'intentar reforçar, no sé. Crec que ha sigut 4 anys d'aprenentatge molt bons i ara estem millor que mai.
0: On ha estat el clic, si és que hi ha hagut un clic?
7: O sigui, ja a principi d'aquesta temporada ja vaig començar encara la temporada d'una altra manera, dient, intentant com convèncer de que segueixo sent la mateixa, però inclús amb altres eines i altres qualitats que abans no tenia, i com des del principi he anat construint i intentat visualitzar-me ja en un bon punt, no? I jo crec que des d'aquests últims mesos he anat reforçant amb bons entrenaments, amb competicions bones, doncs aquesta autoconfiança que m'han permès per fi tornar al meu nivell.
0: I el Ciutat de Barcelona i Vallhermoso van ser ja la culminació definitiva de que Sara Gallego estava de tornada.
7: Exacte. Barcelona per mi va ser superespecial perquè estar aquí a casa a competir va ser una competició que ho vaig gaudir moltíssim i vam aconseguir la mínima de la Federació Espanyola per poder anar a l'Europeu i després al míting de Madrid ja ens vam col·locar bastant amunt al rànquing de l'Europeu. Va ser una marca super, super a prop del rècord d'Espanya i amb això doncs, ja va ser la culminació.
0: Mira, ara mateix en el Road to Birmingham estàs la 12. Uh-huh. I si et demanem la final, què?
7: A veure, la final es lluitarà, o sigui, 100%, jo vaig allà a per totes a intentar colar-me a la final, o sigui, estar entre les 8 millors d'Europa crec que és un objectiu ambiciós, però que no m'agradaria descartar-ho i sempre crec que s'ha de ser realista, però crec que això és algo realista, no? I que ho treballarem aquestes últimes 2 setmanes per poder estar allà.
0: Oh, és que hi ha molta tela per endavant, eh? Maraval, Nyunghan, Zapetalova, Van den Broek, uf! Sí, palabras mayores.
7: Sí. Ja a nivell. La veritat que sí, estarà difícil, però com et dic, jo faré tot el que estigui a les meves mans per estar entre elles.
0: Tens la sensació, Sara, que tens el rècord d'Espanya a les cames?
7: Sí, jo crec que sí. O sigui, jo crec que estic en el millor moment de la meva vida. O sigui, bueno, vaig quedar 2 centèsimes, per tant, bueno, vol dir que pot sortir qualsevol dia. Intentarem que surti ja, però si no és el cas, doncs estic com amb aquest xute de motivació d'aquesta temporada, de que, bueno, d'ara endavant sóc una nova Sara i tinc ganes de donar la meva millor versió.
0: Doncs disfrutarem d'aquesta nova Sara, evidentment, en l'Europeu de Birmingham i en successives cites en el món de l'atletisme. Sara, repeteixo, l'enhorabona i que sigui lo millor a territori anglès.
7: Moltíssimes gràcies.
0: I abans de marxar, la Marina Herrero m'ha insistit, escolta, motor, has de dir que el Mundial de Resistència arriba a Barcelona. Un moment, Sara, ara.
3: Molt bona notícia tenim. El WEC, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA, arriba per primera vegada en la història al circuit de Barcelona-Catalunya. No estava previst el calendari del 2026, però el conflicte bèl·lic d'Orient Mitjà ha forçat que les 8 hores de Bahrain se suspenguin, com ja va passar amb la de Qatar, que havia d'obrir el calendari. En el seu lloc entren Imola i Barcelona. Aquest 16 al 18 d'octubre sent la penúltima prova del Mundial, o sigui, pot decidir-se aquí a casa nostra, i no només és especial per l'afició, perquè aquí hi ha molta tradició pel Mundial de Resistència, a més també pels tres pilots catalans que estan disputant aquesta competició: Dani Juncadella amb Genesi, Miguel Molina amb Ferrari i Àlex Riveras amb Aston Martin, que podran viure aquest moment històric a casa amb tota l'afició. Com deia, és un fet excepcional i Barcelona no està inclòs al calendari de 2027.
0: Doncs valdrà la pena acostar-s'hi. Tanquem la barraca. Amb una última hora, i és que l'equip afirma que el Bournemouth ha rebutjat dues propostes del Barça per Kroupi. Dues propostes rebutjades pels anglesos per Kroupi. Preguntes del dia, @esportscope. Confio en Chesney com a suplent de Joan García? No. 73,7%. En clau blanc i blava, aquí tens més ganes de veure en el partit d'avui davant del Burnley. Marcos Fernández, 49,5% de preferències. Més informació, butlletins horaris, i a 8:45 de la nit, Deportes Cope amb el Carlos Ganga. Adéu-siau, gràcies, fins demà.